0: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Ceuta va recuperando la normalidad después de varios días de caos migratorio que ha dejado al menos 67 fallecidos en el mar. Ayer los comercios volvieron a abrir sus puertas y la situación vuelve a estar bajo control. Siguen retornando muchas de las personas que cruzaron la frontera. Enviada especial de Radio Nacional a Ceuta, Isabel Jiménez, buenos días.
2: Buenos días, hay un goteo de coches de policía local y nacional en la frontera que están sacando a chicos, a algunos muy jóvenes. También ha llegado a salir escoltada por la policía una familia con niños pequeños. Algunos entran resignados, otros a empellones. Un chaval caminaba con una cojera considerable, otro se marchaba gritando no Marocco y uno también ha llegado a lanzarse de nuevo al agua para intentar huir de los cuerpos de seguridad. En el mar, un buque de la Guardia Civil custodia la costa junto a la nueva línea de boyas que pretende permitir las devoluciones en caliente las llegadas por mar.
0: En la península ibérica, los incendios forestales no dan tregua, sobre todo en Castilla y León. En Ávila se investiga la posible intencionalidad detrás de los tres rebrotes del incendio de Burgondo, que obligó a desalojar ayer una urbanización de La Adrada, si bien los vecinos ya han vuelto a sus casas. Malena Álvarez.
3: La Junta de Castilla y León extrema la precaución ante estas reactivaciones que afectaron a tres localidades, Piedralaves, Navaluenga y La Adrada. Desde la delegación de la Junta avisan de que pudo ser provocado al haber un punto de origen y un foco secundario durante las labores de extinción. También sobresaltó en la provincia de Zamora en el fuego de Fermoselle, después de que se reavivasen las llamas por las condiciones del clima. En León mejora el incendio de Veguellina, baja al nivel 1 y los vecinos ya han podido regresar a sus casas.
0: En Extremadura, el incendio provocado por una furgoneta en la autovía A66 se mantiene en nivel 1 de peligrosidad. Ha obligado a desalojar a unas 800 personas de Grimaldo y Casas de Millán.
3: El incendio ha perdido fuerza durante la noche en Casas de Millán. La situación ya está prácticamente estabilizada. Preocupa el municipio de Grimaldo. Según los últimos datos, han ardido más de 760 hectáreas y afecta a un perímetro de 18 kilómetros.
0: Del exterior, 13 personas han muerto, entre ellas dos españoles, en un accidente aéreo en Perú. La avioneta turística se ha estrellado cerca de las líneas de Nazca. Álvaro Alcaide.
4: En total son 13 las personas fallecidas y hay también 7 italianos, 2 alemanes y los 2 tripulantes entre los 13 fallecidos. La aeronave había despegado de Pisco para sobrevolar las famosas figuras precolombinas y se precipitó en la zona de Pueblo Viejo. La presidenta del país, Keiko Fujimori, ha señalado que la investigación del siniestro está en curso.
5: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida.
4: Además, ha avanzado que su ejecutivo valora cerrar temporalmente el aeropuerto de Pisco.
0: Y sobre la guerra en Irán, Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social en el que asegura haber alcanzado las bases de un acuerdo con Teherán. Incluiría la apertura inmediata del estrecho de Hormuz.
4: Estados Unidos e Israel han suspendido los ataques que preparaban contra Irán después de que Teherán y otros países de Oriente Medio pidieran frenar la escalada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condiciona esta pausa a una negociación rápida sobre el programa nuclear iraní. Washington mantiene la alerta en la región y recomienda igualmente a sus ciudadanos que consideren abandonar Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada.
0: En los deportes, Rafa Jodar ya está en la final del ATP 500 de Washington tras remontar al chileno Alejandro Tabilo. Esta tarde, a las 8:30, hora española, se medirá con el número 10 del mundo, Taylor Fritz, en la segunda final ATP de su carrera. Ya ganó en Marrakech en abril. Este lunes será como mínimo número 15. Y si gana, se convertiría en la raqueta número 12 del ranking. Y volvemos con la noticia con la que abríamos este boletín. Ceuta, como decíamos, está recuperando la normalidad después de varios días de caos migratorio. Ha dejado por lo menos 67 fallecidos. Continúan las labores de búsqueda de la Guardia Civil en el mar. Estarán actualizados en esta sintonía. Llegamos así a las 9:05, a las 9:04 en Canarias.
1: Radio Nacional de España.
0: Ahora las noticias de su comunidad.
1: Radio 5. Cataluña.
6: Bon dia. Una cinquantena de municipis d'una desena de comarques en risc extrem per incendi forestal. Agost manté la tònica del juliol, altes temperatures, però ha deixat les primeres tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Una combinació que preocupa els llamps amb una vegetació que pateix un estrès hídric. La climatologia va ser la culpable de la revifada del foc de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ahir a la tarda va tornar a cremar. És una zona complicada, plena de barrancs i que complica les tasques d'extinció des de terra. Aquest matí els mitjans aeris tornen a combatre les flames. Segons agents rurals, un llamp podria ser l'origen d'aquest foc. Ara el que fem és conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aiment, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Continua predominant el temps estable i d'estiu, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu, molta tensió. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, que durant la tarda augmentarà moderat a l'interior. És una informació d'EMET.
6: I des d'aquest diumenge i fins al 9 d'agost, talls a les línies R4 i R8 de Rodalies per obres de millora, en concret un nou servei d'enclavament electrònic a l'estació de Castellbisbal. La circulació de l'R4 estarà interrompuda entre Martorell Central i Molins de Rei i l'R8 també entre Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat. Renfe habilita un servei alternatiu per carretera en aquests dos trams, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades dels trens. Revifa l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça a causa dels vents i la tempesta d'aquest dissabte a la tarda. El foc es va declarar divendres i durant tota la jornada d'ahir els bombers van mantenir dotacions sobre el terreny per intentar reduir el potencial del foc. És una orografia complicada pels barrancs de Lladura i de la Coma i preocupa que les flames puguin arribar a les zones de pastura properes a la vall de Boí. Des de primera hora d'aquest matí ja s'han activat els mitjans aeris per poder atacar les flames. Per fer-nos una idea, el cap de l'incendi se situa als 2.300 metres. Segons els agents rurals, l'àrea afectada és d'unes 17 hectàrees i treballen amb l'hipòtesi que el llamp hagi estat l'origen del foc. Per aquest diumenge, una cinquantena de municipis d'una desena de comarques mantenen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i continuen tancats 4 paratges naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rubies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. Un risc que també obliga a tancar tots els aparcaments i prohibir el bany a la Riera de Merlès, un paratge natural repartit entre les comarques del Ripollès, el Berguedà, Osona i també el Bages. Els municipis alerten que l'espai és un polvorí. Núria Valls és la coordinadora dels informadors a la Riera.
8: Clar, la riuada va provocar molt material caigut al costat, la intensificació de pluges a l'hivern, que no tocava, molta vegetació, i ara ve la sequera, ho seca tot, i clar, hi ha molta matèria per cremar.
6: L'Ajuntament de Santa Maria de Merlès va declarar la situació d'emergència per agilitar la reconstrucció de les infraestructures més afectades, mentre que l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va començar amb la retirada d'arbres que comprometien el curs del riu. Els consistoris lamenten que encara hi ha molta feina pendent i molta vegetació que encara no s'ha pogut retirar. I Protecció Civil tanca l'episodi de pluja sense incidències destacables. Tot just es van superar els 30 litres per metre quadrat a Castellà de Nuc o a Molló, al Ripollès, als 25. Els bombers van rescatar alguns excursionistes que es van veure sorpresos per les tempestes, dues parelles, i també van assistir a un campament infantil que van ser acollits per un càmping proper per evitar les fortes pluges. I precaució amb la natura i també a la natura. 29 persones han mort ofegades durant el primer mes i mig de la temporada de bany, que va arrencar de manera oficial el 15 de juny. L'any passat, en aquest mateix període, la xifra era de 22 víctimes mortals. Els col·lectius que més preocupen, els infants i la gent gran. Llorenç Llop.
9: La meitat de les morts s'han produït a les platges. Un dels accidents més greus, els tres menors que van perdre la vida a la platja de la Rabassada de Tarragona, però també defuncions a les piscines, un total de 9 persones arreu de Catalunya. I en aigües interiors d'espais naturals s'han ofegat 5 persones, dos d'elles també menors d'edat. També ferits de diversa consideració, concretament 55 durant aquest primer mes i mig de temporada de bany. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions, banyar-se només en llocs habilitats, respectar respectar les restriccions, seguir sempre les indicacions dels socorristes i no entrar a l'aigua si s'han consumit begudes alcohòliques. També supervisar en tot moment la canalla. I si algú és testimoni d'una incidència dins l'aigua, avisar ràpidament el socorrista o trucar el 112 per informar de la situació.
6: Els delictes a l'Hospitalet s'han reduït en un 14% des que es va posar en marxa el Pla Bastió a mitjans d'abril. De la 60ena de multireincidents, 15 han ingressat a la presó. També cauen els furts en un 13%, els robatoris violents a l'espai públic en un 20% i els robatoris a l'interior dels vehicles en un 33%. L'estratègia a seguir ha estat la de la prevenció, la de reforçar la seguretat ciutadana i la de detectar conductes delictives. Sònia Rius, cap dels Mossos a l'Hospitalet.
10: És cert que els resultats estan siguent molt bons i comencem a notar una certa consolidació de les dades, perquè és una dada comparativa dels 3 mesos contra els 3 mesos de l'any passat, però si mirem amb dades interanuals ja comencem a veure que això es va consolidant en aquestes dades interanuals i que els fets ja estan baixant un 2%. Per tant, estem satisfets i creiem que és la línia que hem de seguir.
6: Aquest pla és un dispositiu policial extraordinari dels Mossos d'Esquadra que té per objectiu contenir els delictes a la ciutat. L'any passat a l'Hospitalet van créixer un 10%, quan a la resta de Catalunya en general van baixar 4 punts. I en un altre ordre de coses us expliquem que comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de consciència sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons. En desgrana alguns el doctor Carlos González, pediatre i director fundador de l'Associació Catalana Prolactància Materna.
11: La llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. En realitat, hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
6: La llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé i pel que fa a les mares es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i les protegeix fins i tot del càncer de mama i d'ovari, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana lletar de forma exclusiva als nadons, si més no durant els primers 6 mesos de vida. En esports, dues primeres medalles per a la delegació espanyola a l'Europeu de Natació Artística, que s'està disputant a París, dues de plata, les que s'han penjat l'Iris Tió i en Denis González en la modalitat de duet mix lliure. Ben a prop s'han quedat de l'or, a només 2 dècimes, que ha guanyat la parella britànica. El de Rubí i la de Barcelona destaquen la bona sintonia que tenen.
12: Hem intentat treure el temps d'un cogot i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
13: Ho hem aprofitat al màxim i tenim com molt bona compenetració ja des de l'any passat i estem molt contents de com ha sortit.
6: La segona plata també amb l'Iris Tió com a protagonista, però fent doble amb l'Ilu Lluís, el duo lliure. I en futbol, l'Espanyol empata 3 amb el Middlesbrough, equip anglès de segona divisió. Un dels golejadors d'aquest amistós i reforç per aquesta temporada és Marcos Fernández. Està deixant bones sensacions, però no vol llançar campanes al vol.
14: Yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día.
6: I el Girona perd el trofeu Costa Brava després de caure per 1-4 davant l'Arsenal i el Sabadell amb un empat a 0 l'amistós contra l'Andorra disputat al Car de Sant Cugat. I en ciclisme, segona etapa del Tour de França femení, 149 quilòmetres, encara en territori suís, amb arribada a Ginebra. Paula Blasi ahir va acabar a 8 segons de la guanyadora i això li permet lluir el mallot blanc que l'acredita com a millor jove menor de 25 anys. La líder de la general vestida de groc és la neerlandesa Lorena Vips. Lucrecia omple aquesta nit l'escenari del Festival Internacional de Música de Cambrils. La cantant cubana, establerta a Barcelona des de fa més de 3 dècades, presenta el seu treball recopilatori, àlbum de Cuba, 30 anys de salsa, son i bolero, energia, ritme i passió de tota una referent del panorama llatí internacional. El concert començarà a les 10 de la nit al Parc del Pescador, abans l'actuació de Miss Coconut. Amb Lucrecia ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: diversos incendis encara actius a la península, un dels quals a Catalunya, concretament a l'Alta Ribagorça, a Senet, al municipi de Vilaller. Un incendi a alta muntanya en una zona molt dependent que impedeix als bombers de treballar a peu. El foc va arribar a nit als 2.300 metres d'altitud. Els equips d'extinció hi treballen des de l'aire. Miren de contenir les flames abans que puguin entrar al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Avui hi ha risc extrem d'incendi forestal en una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central. Hi ha 220 poblacions més, més d'una vintena de comarques, el perill és elevat. Hi ha quatre espais naturals encara tancats, la Baronia de Rial, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Molta precaució un dia més. Els incendis continuen acaparant l'atenció. A l'edició cap de setmana reflexionarem sobre la proliferació de focs cada cop més intensos i virulents, com poder fer-hi front i si ens cal una cultura del foc. Ho farem amb el professor d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida, Víctor Resco, que és també portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. La lluita contra el foc i l'adaptació al canvi climàtic és un dels reptes principals que tenim per endavant. Un altre és com gestionem les crisis humanitàries i migratòries com la que s'acaba de viure a Ceuta. En aquest informatiu coneixerem la història de l'Ahmed. Va arribar a Catalunya sol, procedent del Marroc, quan encara era menor, a la recerca d'un futur per a ell, els seus 5 germans i la seva mare vídua. Però un cop aquí, tampoc no és fàcil.
1: Solamente vengo para buscar una vida, nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder. ¿Entiendes? Ahí no... Es que en Marruecos tampoco hay... No tengo derecho de soñar, porque esos sueños no existen.
0: Situació i previsió meteorològica a Emet, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però molta tensió al Pirineu i al sud de Tarragona. Aquestes zones s'esperen ruixats i tempestes que podran ser forts i amb ventades. Demà dilluns baixaran les temperatures, però continuaran altes a punts de Lleida. Tindrem sol i cel poc ennuvolat durant el matí, però a la tarda el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior i especialment als Pirineus. És una informació d'AEMET.
0: I veiem quina és la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de l'incendi d'un vehicle a la C66 entre Girona i Celrà, on la via està totalment tallada per aquest incendi. Un accident en aquests moments a la ronda del litoral, a l'altura de la Barceloneta, talla també un carril, i en sentit Trinitat hi ha 4 km i mig de lentitud, i hi ha punts d'obra que estan alentint la circulació. És el cas de la 2, a Jorba en sentit Lleida, un carril tallat 3 km, a la P7 a Tarragona en sentit sud també un altre carril tallat, i a la N260 a Sant Joan de les Abadesses es fa pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bon dia.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció d'un foc a alta muntanya declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. És un lloc de difícil accés, terreny vertical, que complica les tasques dels equips d'extinció i obliga a actuar des de l'aire. De moment han cremat una quarantena d'hectàrees al focus principal, però n'hi ha un de segon a 1 quilòmetre d'aquest primer que ha calcinat 7 hectàrees més i continua actiu. Els efectius miren d'evitar que les flames arribin al Parc Nacional d'Aigüestortes. També estan molt pendents de l'evolució del vent, calculant que aquest incendi continuarà actiu uns quants dies més. El risc d'incendi és avui molt elevat o extrem a bona part del territori. Una cinquantena de municipis es troben al màxim nivell de perill d'incendi forestal i unes 200 poblacions més presenten un risc molt alt. La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco és portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes i professor d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida. Benvingut.
5: Hola, moltes gràcies.
0: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
5: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista.

0: de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat i una envergadura i una agressivitat, doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
1: Estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament, que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
0: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per a donar una resposta efectiva al problema dels incendis forestals i que contribueixi a la mitigació. Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs està adquirint un risc, sigui conscient o no, aleshores, doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració, doncs, d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant, doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant, doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etcètera, etcètera, no? Aleshores, diem que és la cultura del risc és algo que té dos components, el component ciutadà i el component de l'administració.
1: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja està declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans de que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
0: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït o no tocava i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi, doncs, herba seca, alguna que pugui fer que l'incendi, doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat, doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que favoreixi que si cau una d'aquestes partícules incandescents propagui cap a la casa. Els canalons han d'estar nets, les finestres, doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que ens posarà, el que pot posar en risc la nostra vivenda.
1: Amb mesures de prevenció a casa nostra i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i hi ha grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
0: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans abans estaven a la seva perifèria, abans hi havia conreus i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, d'incendis sempre n'hi hauran. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal, o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o si no fem res, doncs, bueno, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important, doncs, gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar, doncs, tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir, doncs, a nivell nacional, entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
1: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
0: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals. Jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupa, en la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals doncs, arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses, el programa marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
1: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Resco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrir l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
2: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
3: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros, en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
2: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
4: Edició cap de setmana.
1: Les imatges que hem vist aquests dies a Ceuta, milers de persones arriben a territori espanyol a la recerca del Dorado, seran difícils d'oblidar. Assenyalen una situació de precarietat, de pobresa i de no resignació. La de milers i milers de joves, tot i que també hi ha famílies i menors que busquen un futur. Un futur que confien trobar a Europa, però no sempre es pot aconseguir aquest objectiu i, si més no, no és fàcil. És el cas de l'Ahmed. Va sortir del Marroc sent menor i va arribar a Barcelona, on ha viscut al carrer i en un centre de menors. Diu que va venir perseguint els seus somni perquè al Marroc no tenia dret a somiar, però aquí tampoc no ha trobat una vida digna.
5: Intentando meses, ahí, o sea, estuve ya sufriendo desde antes de entrar, viviendo en la calle, sufriendo hasta conseguirlo. Yo vengo de una familia pobre y somos tres chicos y tres chicas. Falleció mi padre que yo tenía 9 años. Entonces se empezó la vida a complicarse. Me sentía, o sea, que tengo que hacer algo, ¿no? Salir a la calle y buscarme la vida. Y en Marruecos mucho hay el rumor de que el paraíso es Europa, ¿no? Estuve en la calle un tiempo antes de entrar al centro de menores, 7 meses así por ahí. Mucha gente que vive en la calle, pues ahí la regla son las reglas de la selva. Y a mí, por ejemplo, me han dado varias veces palizas. Siempre vives con un miedo porque la calle es muy, muy, muy peligrosa y eso hay que entender muy bien que la gente que está en la calle no es porque está mala ni que hay un rumor que les gusta estar en la calle, no, pues es ¿qué van a hacer? Y también cuando estamos a veces durmiendo así un grupo así en una acera, ¿no? Y viene, pasa la patrulla de policía y igual nos persiguen, nos dan golpes. Para nosotros como somos personas de más, o sea, no tenemos derecho a la justicia, no tenemos derecho a una vida digna, da igual. O sea, a mí me coge una policía y tiene derecho a utilizar la violencia conmigo, insultarme. Un inmigrante no cuenta tanto como un español. Mucho racismo. Diariamente lo estoy sufriendo. Por ejemplo, yo me cojo un teléfono y buscando una habitación para alquiler y acordamos el precio y tal. Luego me dicen, ¿tú de qué nacionalidad eres? Le digo, de Marruecos. Entonces corta el teléfono. O me dice, ah, pues no. Me acuerdo que había cuidado con alguien primero. No es justo. No soy malo. No, solamente vengo para buscar una vida nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder. ¿Entiendes? Ahí no. Es que en Marruecos tampoco hay. No tengo derecho de soñar porque esos sueños no existen.
1: La suspensió temporal de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia ha enxampat molts turistes en trànsit o a punt d'agafar un vol al país veí aquest cap de setmana. Com els afecta? En principi, la mesura no suposa canvis per als viatgers espanyols i europeus, però es poden incrementar els controls aleatoris. Això és el que s'han trobat aquests turistes.
4: No he rebut res. Jo viatjo com si no estigués passant res. No agafen ni el passaport, vaig amb el DNI.
6: Los controles policiales eran similares. Sí que es cierto que en el barco sí que es verdad que uno de los noticias pues nos advirtieron a los viajeros españoles que viajáramos con mucho tiempo, sobre todo de cara a aeropuertos y si hubiera que hacer transbordos.
7: Entenc que hi haurà potser algun control, perquè deien que farien controls una mica aleatoris. Té un perfil que va racista, això. Vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol pues no li faran cap revisió ni li faran cap identificació ni res. Ara, si té una certa fesonomia més de Magreb o el que sigui, pues serà la gent que vagin a per ella.
1: La mesura adoptada per Itàlia és provisional, pot durar 30 dies, però es podria allargar fins a 6 mesos, ho explica Jaume Pinyol Jiménez, experta en migracions i investigadora de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Es pot fer per un període de 30 dies en el qual tu informes a la Comissió Europea perquè li dius que les raons han estat aquestes i consideres que ho has de fer i aquesta informació és suficient. Si volguessis ampliar, que es pot ampliar fins a 6 mesos, el que sí que passa és que la Unió Europea pot començar, la comissió pot fer preguntes i pot valorar si el que estàs fent és o no adequat, no?
1: També França ha incrementat els controls a les seves fronteres, com ara la Jonquera o l'Epertús. Això pot provocar cues en ple inici de les vacances d'agost. Però no tothom pot fer vacances, per diversos motius, per exemple, econòmics. Llorenç Llop.
9: Molts són els afortunats que poden marxar a passar uns dies fora de casa a l'estiu, però molts d'altres no tenen aquesta sort. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 28,8% dels catalans no es poden permetre fer vacances almenys una setmana. És a dir, aquest estiu, per cada 10 catalans, pràcticament 3 no poden marxar de vacances.
10: Desafortunadament no me'n vaig de vacances, em quedaria a Barcelona.
11: No, ho tenim limitat.
12: No, estaría por aquí en Barcelona. Toca trabajar y bueno, solamente tengo una semana de vacaciones, no tengo más.
13: Yo no, yo me quedo aquí. ¿Por qué me tengo que quedar? Toca trabajar y aquest estiu estaré aquí.
9: Segons les enquestes d'IDESCAT, els registres han millorat. Destaca el 28,8% actual comparat amb el 43% que hi havia l'any 2013. Tot i la millora, moltes famílies no es troben en una situació favorable. De fet, es calcula que el 47% de la població de Catalunya actualment té alguna dificultat per arribar a final de mes.
1: Més d'un miler de conills salvatges abatuts a la plana de Lleida durant els primers 3 dies del pla de xoc de la Generalitat per controlar-ne la sobrepoblació i minvar així els danys que provoquen els conreus. Joaquín Calvente.
14: Les batudes nocturnes de conills salvatges han començat a Verdú, un dels municipis més afectats de l'Urgell, on la densitat mitjana de conills se situa entre els 6 i els 10 exemplars per hectàrea. Jaume Feixa, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida.
15: I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de casa, dels agricultors. Nosaltres continuarem, no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions.
14: Per als agricultors, aquest volum de conills abatuts evidencia la magnitud de la plaga i que és necessari mantenir-ne les batudes durant tot l'any. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
16: Una plaga que està destruint camps de cereals, fruiters, pistatxers, ametllers i com el cas del porc senglar, que porta malalties sanitàries, però inclús aquell conill salvatge que tenim a tota la plana de Lleida també porta caparres i piparres, per tant també estem parlant d'una plaga que porta malalties.
14: A Verdú les actuacions es faran fins al 13 d'agost. Posteriorment el pla també preveu actuacions a Aspa i al Fes, al Segrià.
1: Fins a un total de 11 exposicions es poden veure des d'avui fins a l'octubre a la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserac, a Palafrugell. Montse Soto.
17: Les fotografies dels anys 30 i 40 als Estats Units a càrrec de la documentalista Dorothea Lange, la primera retrospectiva a Catalunya del fotògraf xilè Sergio Larraín o una aproximació als arxius fotogràfics desconeguts de la comarca dels darrers 150 anys amb els Casanovas, nissaga de fotògrafs. Aquestes són algunes de les mostres destacades de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que compta amb Maria Planes com a comissària d'aquest esdeveniment amb 27 anys d'història dedicat a recuperar la nostra memòria col·lectiva.
18: És la recuperació d'un arxiu de no d'un fotògraf, sinó d'una nissaga de fotògrafs. Besavi, avi, fill, net i besnet. Aportació de la fotografia a la memòria col·lectiva.
17: Un recorregut pels retrats i les escenes de carrer de Gabriel Quallador a Can Màrio a la Fundació Vilacases és una altra de les exposicions imprescindibles de la programació. El fill d'aquest pioner de la fotografia, Gabriel Quallador, destaca la modernitat de la fotografia del seu pare.
19: Tenia una llibertat d'enquadres, una llibertat d'elegir els modelos, una llibertat d'insinuar coses més que presentar-les. Un criteri d'algun modo minimalista.
17: L'exposició singular adjectiva el temps que connecta les figures del fotògraf Txema Salvans o l'escriptor Josep Pla o treballadors de la mar amb Carles Palacio sobre els problemes que estan patint els pescadors de la Costa Brava vertebren, entre moltes altres, una nodrida programació que podeu consultar a Biennal amb doble N xmiseracs.org.
1: I més propostes per aquest segon dia d'agost.
20: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
1: El Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, els Amics de les Arts i Ginestà, obliden de música aquesta nit d'estiu. La cita a les 9.